bevalle mé inint dut foi rudatá garda mo chrí. Rudde bechoir bheith gardar gríthe goléir. A chuisle, éistlam, nuair intíim dut.

bevalle mé inchen dut foi rudetá garde mo chrí. Rudde bechor bheit gardar gríhe goléir. A chuisle, éistlam, nuair intsím dut.